0: Capita Rico.
1: Orange Madagascar amb en Ulxa Ureu a nou, amb 6 hores sassen.